0: Són les 9 en punt del matí. Benvinguts a l'antena de 3Cat Info. Us saluda Òscar Callau. Comencem amb un titular per al trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Hi ha un carril tallat a la P7 a Sant Gregori, al Gironès, en direcció Barcelona-Tarragona, a causa d'un accident a Barcelona, aturats a la ronda a dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'obres. I els trens del Redús Sud de Rodalies i regionals del Corredor Sud es circulen amb retards de 20 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura de DIF a l'estació de Cunit.
0: El govern espanyol obrirà 4 nous espais a Ceuta per acollir 1.500 persones que encara dormen al carrer, 20 dies després de l'entrada massiva de migrants. Una mesura que la majoria de població de la ciutat autònoma rebutja. El president de Ceuta amenaça de portar el govern de Sánchez als tribunals si en un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants. Cambrils homenatjarà avui la víctima mortal del 17A al municipi. Ahir es van fer actes d'homenatge a Barcelona i a Ripoll, la localitat on vivien els terroristes. Familiars i associacions critiquen la lentitud política en la reparació de les víctimes. Meta s'enfronta a partir d'avui als Estats Units al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors, com Instagram o Facebook. La companyia tecnològica nord-americana s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Benjamin Netanyahu insisteix que Israel no marxarà de Gaza fins que Hamas es desarmi completament. El líder israelià ha refredat així les expectatives dels enviats de Washington, que esperaven que Tel Aviv es comprometés a seguir el full de ruta de l'acord de pau que van pactar amb la milícia islamista. Netanyahu manté un discurs dur sobre Gaza, pensant sobretot en les eleccions que té al setembre. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors, que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. Les dues noves oficines d'atenció de la Generalitat, que donen servei a la ciutadania per internet, han permès fer prop de 5.000 tràmits als ciutadans. Ara el govern vol reforçar els punts de l'oficina mòbil on hi ha més demanda i ampliar la quarantena de tràmits que es poden fer en línia des de l'oficina virtual. L'obra de Federico García Lorca continua sent plenament vigent quan fa 90 anys del seu assassinat. El seu ideari d'esquerres i ser obertament homosexual van ser motius suficients per als feixistes sublevats per matar-lo. Les seves restes no s'han trobat mai.
2: 3Cat Info.
0: Titulars d'esports.
3: Rodri passarà aquest matí la revisió mèdica amb el Barça abans de firmar per 4 temporades. El club blaugrana vol presentar avui mateix el migcampista madrileny. També s'incorpora avui al Barça Joao Cancelo. Empat a 0 del Sabadell en la seva tornada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats van fallar un penal a la primera part. I al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina juga a les dues del migdia contra Austràlia, mentre que l'equip femení s'enfrontarà a quarts de 9 del vespre a Bèlgica.
0: I avui tornarà a ser un dia assolellat, amb calor intensa i xafogó a la costa. Tramuntana a l'Empordà i mestral a l'Ebre al matí, que s'encalmarà a la tarda. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus.
2: 3Cat Info.
4: Ràdio Pumat. Badalona.

0: Tenim trucada. Bon dia. Hola, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlo?
1: Rosa.
0: Rosa, des d'on truques?
1: De Badalona.
0: Des de Badalona. Com estem?
1: Pues mira, aquí.
0: Amb
1: feina.
0: Fent feina. I amb ganes d'escoltar aquí a la ràdio quina cançó, Rosa, vostè mana.
1: Mira, em poses a Rosó per en Moncho.
0: Oh, mira tu que bé.
1: Sí.
0: Que bé escoltar el Moncho. I a qui li dediquem la cançó, Rosa? Per qui és?
1: Canviem una miqueta de música.
0: Sí, però a qui li vol dedicar la cançó? Per vostè?
1: A tots els que escolten l'emissora.
0: Molt bé, doncs que tingui un bon dia i gràcies per la trucada, Rosa.
1: Igualment.

0: En punt les 10 del matí. Cambrils, al Baix Camp, celebra l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'esdeveniment vol retre un homenatge a les víctimes i expressar el reconeixement a tots els professionals i cossos de seguretat que van actuar en l'emergència. Ahir es va fer a Barcelona i a Ripoll. La policia espanyola xifra en gairebé 2.200 els migrants menors d'edat que hi ha a Ceuta després de l'entrada massiva del 30 de juliol. L'executiu de Pedro Sánchez prepara l'habilitació de 1.500 places per acollir els migrants que són a la ciutat autònoma i no descarta ampliar-la fins a les 4.000. Meta s'enfronta a partir d'avui als Estats Units al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives pels menors com Instagram o Facebook. La companyia tecnològica nord-americana s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig a l'Audiència Nacional Espanyola va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cos, el seu cas, volíem dir abans de reclamar. 10 ucraïnesos morts aquesta matinada a Kharkiv, al nord-est del país, en un atac rus amb míssils, segons ha informat el governador. Les forces de Kiev han llançat més de 600 drons contra Moscou i la seva regió, un terç dels quals han estat interceptats. Els altres han fet 3 ferits i danys materials. Detinguts 7 homes més a Lleida enmig del desplegament policial per evitar nous aldarulls a la ciutat. Durant el cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària i diversos incidents entre un grup de joves i membres de la comunitat pakistanesa que protesten pels robatoris violents de que asseguren que són víctimes des de fa temps. L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró està construint un nou dipòsit d'aigua de 5.000 metres cúbics. Això li permetrà garantir el proveïment, no haver de recórrer a l'aigua de municipis veïns com Sant Feliu de Guíxols i estar més preparats davant de futurs episodis de sequera. L'obra de Federico García Lorca continua sent plenament vigent quan fa 90 anys del seu assassinat. El seu ideari d'esquerres i seu vertament homosexual van ser motius suficients per als feixistes sublevats per matar-lo. Les seves restes no s'han trobat mai.
1: Esports.
0: Montse, Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça vol presentar avui mateix a Rodri com a nou jugador per 4 temporades, un cop el migcampista madrileny passi la revisió mèdica aquest matí. També s'incorpora avui al Barça Joao Cancelo. Empat a 0 del Sabadell en la seva tornada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats van fallar un penal a la primera part. I al Mundial d'Hockey Herba Espanya-Austràlia, el torneig masculí a les 2 del migdia i el femení Espanya-Bèlgica a 8:15 del vespre.
0: Temperatura alta i calor intensa ponent i a les Terres de l'Ebre amb força sol, però també nuvolades que poden donar alguna gotellada al nord-est del país.
3: Trescat Info.

0: Són les 11. Bon dia. Us informa Òscar Callau. La policia espanyola xifra en gairebé 2.200 els migrants menors d'edat que hi ha a Ceuta després de l'entrada massiva del 30 de juliol. L'executiu de Pedro Sánchez prepara l'habilitació de 1.500 places per acollir els immigrants que són a la ciutat autònoma i no descarta ampliar-les fins a les 4.000. Cambrils, al Baix Camp, ha celebrat l'acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde ha homenatjat les víctimes i els cossos de seguretat que van actuar en l'emergència i ha fet una crida a la pau, al respecte i la convivència. 10 ucraïnesos morts aquesta matinada a Kharkiv, al nord-est del país, en un atac rus amb míssils. Les forces de Kiev han llançat més de 600 drons contra Moscou i la seva regió, un terç dels quals han estat interceptats. Els altres han fet 3 ferits i danys materials. Meta s'enfronta a partir d'avui als Estats Units al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors com Instagram o Facebook. La companyia tecnològica nord-americana s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Detinguts 7 homes més a Lleida enmig del desplegament policial per evitar nous aldarulls a la ciutat. Durant el cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària, diversos incidents entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa que protesten pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes des de fa temps. L'obra de Federico García Lorca continua sent plenament vigent quan fa 90 anys del seu assassinat. El seu ideari d'esquerres i ser obertament homosexual van ser motius suficients per als feixistes sublevats per matar-lo. Les seves restes no s'han trobat mai.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: El Barça treballa amb la idea de presentar Rodri com a nou jugador aquest migdia cap a la una. El migcampista madrileny passa aquest matí la revisió mèdica i firmarà per 4 temporades. També s'incorpora al Barça Joao Cancelo. A segona divisió, empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón. En el retorn a la categoria, els arlequinats van fallar un penal a la primera part. I al Mundial d'Hockey Herba, Espanya-Austràlia, el torneig masculí a les 2 del migdia i el femení Espanya-Bèlgica a 8:45 del vespre.
0: I el temps, temperatura alta i calor intensa, ponent i les Terres de l'Ebre amb força sol, però també nuvolades que poden donar alguna gotellada al nord-est del país.
1: 3CAT Info.

0: Ràdio Pomar, Badalona.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

0: Ampules, 12 del migdia. La policia espanyola xifra en gairebé 2.200 els migrants menors d'edat que hi ha a Ceuta després de l'entrada massiva del 30 de juliol. L'executiu de Pedro Sánchez prepara l'habilitació de 1.500 places per acollir els immigrants que són a la ciutat autònoma i no descarta ampliar-les fins a les 4.000. Meta s'enfronta a partir d'avui als Estats Units al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors, com ara Instagram o Facebook. La companyia tecnològica nord-americana s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. Cambrils, al Baix Camp, ha celebrat aquest matí un acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde ha llegit un manifest on s'ha condemnat la violència, agraït la feina de tots els professionals que van actuar a l'emergència i ha tingut un record per la dona que hi va perdre la vida. Detinguts a Tomes més a Lleida, enmig del desplegament policial per evitar nous aldarulls a la ciutat durant el cap de setmana, hi ha hagut una baralla multitudinària i diversos incidents entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa que protesten pels robatoris violents de què asseguren són víctimes des de fa temps. L'OMS manté l'esperança que el brot d'Ebola que afecta el Congo es pugui controlar en un termini de 3 mesos. Es tracta del segon més letal mai registrat. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional Espanyola va acabar d'establir doctrina sobre aquesta situació. Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. També reclama reforçar la prevenció dels riscos, especialment entre els treballadors a l'aire lliure. Una de cada 3 morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar a la feina, segons un estudi del mateix sindicat. L'obra de Federico García Lorca continua sent plenament vigent quan fa 90 anys el seu assassinat. El seu ideari d'esquerres i seu obertament homosexual van ser motius suficients pels feixistes sublevats per matar-lo. Les seves restes no s'han trobat mai.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça vol presentar aquest migdia Rodri com a nou jugador. Tant el madrileny com Cancelo passen a aquesta hora la revisió mèdica prèvia a firmar com a nous fitxatges de Barça. A segona divisió, el Sabadell suma un meritori punt al camp de l'Sporting de Gijón en el retorn a la categoria, empatant a 0. El Girona presenta a la 1 del migdia, migcampista Unai Hernández, cedit per l'Al-Ittihad Saudita. I al Mundial d'hoquei herba, Espanya-Austràlia, el torneig masculí a les 2 i el femení Espanya-Bèlgica a 8:45 del vespre.
0: Tarda amb sol a molts llocs i nuvolades a punts del nord-est, algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, Collsacabra o el Pirineu més oriental, no es pot descartar del tot. El termòmetre, tant amunt com ahir, i a l'espera te toca sostre de cara a demà.
3: Trescat Info.

Álbum titulado La Calma. Ni una más. Nos quedamos con esta canción de Pastora Soler. Rebutum misacha de la Mic Enric. Diu bon dia, amic, senyor Jaime, des de Mataró. Escoltam i acompanyant-lo. Per cert, està sent molt bon programa. Que bé. Avui, per proposar-li una cirera al pastís, com diuen, li proposo una cançó d'aquestes que es queden per sempre a la memòria, sobretot si la uneixes a les persones que vas estimar. La cançó que proposo es diu Somos, de José Feliciano. La dedico per tots i també per vostè. Una abraçada molt forta, molt gran, Enric. També per tu tot el millor, els nostres millors desitjos per tu, Enric. I espero i desitjo que també a l'audiència li agradi aquesta cançó que acabes de demanar, del José Feliciano. Somos. L'escoltem.

0: La una en punt. La policia espanyola xifra en gairebé 2.200 els migrants menors d'edat que hi ha a Ceuta després de l'entrada massiva del 30 de juliol. L'executiu de Pedro Sánchez prepara l'habilitació de 1.500 places per acollir els immigrants que són a la ciutat autònoma i no descarta ampliar-les fins a les 4.000. Cambrils, al Baix Camp, ha celebrat aquest matí un acte institucional per commemorar el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde Oliver Klein ha llegit un manifest on s'ha condemnat la violència, ha agraït la feina de tots els professionals que van actuar en l'emergència i ha tingut un record per la dona que hi va perdre la vida. El Banc Central Europeu alerta que una possible caiguda de les grans tecnològiques podria afectar indirectament fins a 440.000 milions d'euros dels estalvis de les famílies europees. L'auge de la intel·ligència artificial ha fet encarir les accions d'aquestes companyies i els experts avisen que una caiguda a la borsa podria provocar una recessió a tota la zona euro. Meta s'enfronta a partir d'avui als Estats Units al judici més important de la seva història, acusada de dissenyar xarxes socials addictives per als menors com Instagram o Facebook. La companyia tecnològica nord-americana s'exposa a haver de pagar una indemnització de 1.400 milions de dòlars. L'Organització Mundial de la Salut manté l'esperança que el brot d'Ebola que afecta el Congo es pugui controlar en un termini de 3 mesos. Es tracta del segon més letal mai registrat. Detinguts 7 homes més a Lleida enmig del desplegament policial per evitar nous aldarulls a la ciutat. Durant el cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària i diversos incidents entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa que protesten pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes des de fa temps. El Festival de Cap Roig s'acomiada amb un concert de Miguel Ríos. El roquer granadí anuncia que el músic barceloní Manolo García l'acompanyarà a l'escenari de Calella de Palafrugell, al Baix Empordà.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Rodri es converteix avui en nou jugador del Barça per les quatre pròximes temporades. Tant el madrileny com Cancelo han passat la revisió mèdica i firmaran com a nous jugadors blaugranes. A segona divisió, el Girona obre expedient disciplinari a Sigankov, que es va negar a jugar diumenge contra el Leganés a la Lliga per forçar la seva sortida del club. A aquesta hora presenten a migcampista Unai Hernández, cedit per l'Al-Ittihad Saudita. I al Mundial d'Hockey Herba, Espanya-Austràlia, el torneig masculí a les dues, i al femení, Espanya-Bèlgica, quarts de 9 del vespre, els dos partits en directe per Esport 3.
0: I el temps, tarda amb sol a molts llocs i nuvolades a punts del nord-est. Algun ruixat molt local al voltant de les Guilleries, Colls de Cabra o el Pirineu més oriental no és descartable del tot. El termòmetre, tan amunt com ahir, i a l'espera de tocar sostre de cara a demà.
1: 3CAT Info.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.